Pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, pamada, p